Aquests són els nostres consells. Llet i roba destenyida. Si un jersei o vestit ha destenyit quan l'heu rentat i ha tacat altres peces de roba, proveu a llevar les taques posant a bollir la roba tacada amb llet.

coneguem els nostres dites i refrains. Aigua per maig, mal pels animals. Les aigües d'aquest mes se consideren perjudicial per les pastures.

0: amb el tollit de l'heró.
1: Són les xisques de serenal.
0: Som la cocinera del col·legi de Vendina.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Mans més suaus. Perquè la vostra pell quedi més suau i tersa, mescleu un poc d'oli d'oliva, sucre i unes gotes de llimona. Amb aquest preparat, fregueu les mans suaument. Aclariu amb aigua teva després d'uns minuts.

0: gracias.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Quan els fiats dormen, els àngels reposen. Ho diuen les mares quan tenen les escritures en el llit i poden descansar de les atencions que els infants requereixen quan estan desperts.

0: Tània de Ciutadella. Som Geroni Batxiano, de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de Debares Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: con una espada.
1: Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Tallar cebes sense plorar. Tallar les cebes i no plorar no serà problema si les fiqueu durant uns 10 minuts en el congelador, dins d'una bossa de plàstic, abans de tallar-les.

coneguem les nostres dites i refranys. Any bisest, any de bessons. L'any bisest acostuma a ser abundós per partida doble.

Sóc en Joan Càller Bestart, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Ràdio Murta. Obert per vacacions.

Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy. Aquí a lo millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Aquests són els nostres consells. A l'estiu, no trasplanteu. Mai canvieu de lloc una planta en ple estiu. La calor les lleva energia i pot fer que les arrels no aferrin. La millor època és la primavera. Tampoc heu de trasplantar quan la planta tingui flor.
1: Con el alma en una nube.

I que melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

coneguem les nostres dites i refranys. A poc s'encén el foc. Vol dir que convé fer les coses amb calma i sense precipitació.

0: Hola, soy Ana María de Alaró.
1: Soy la Cati de Gaida.
2: Ana María de Serenal.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Mal de peus. Si quan torneu a casa vostra després d'un dia molt dur vos fan mal els peus, proveu de donar-los un bany dins una palangana amb aigua calenta i quatre aspirines dissoltes. En uns minuts vos sentireu molt millor.

coneguem les nostres dites i refranys. Tantes mendiguis sols que no en ferin. Ho diuen per aquells que no fan cas de reprensions i insults.

0: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
1: Había un paseo de viejas palmeras, había un faro nuevo y un cañaveral. Había un camino de polvo y arena y el aire traía perfumes.

0: de gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

de vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: com esteu? Cada dijous, a les 10 del vespre, vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí, a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous, a les 10 del vespre, vos esper, Canal 4 Televisió, Baixa A.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Buen tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuesto sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmaestrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Ràdio Murta, obert per vacacions.

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu.

Aquests són els nostres consells. Tabló de fusta. Podreu fer l'onet després de tallar cebes, alls o qualsevol aliment d'olor forta si li tireu un pot de carbonat per damunt. Fregueu bé i després aclariu amb aigua.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no guarda mai alça barba. Sense estoviar no se té una posició independent.

0: amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
4: Jo, n'Esperança Sureda.
5: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb Sorques de Calipso i el saxofonista Biel Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
8: Sintonitzeu Ràdio Murta.
9: Let me see you dance, baby.

Aquests són els nostres consells. Fora grans. Si voleu sortir qualque gra a la cara i no teniu a mà els productes indicats per llevar-los, proveu a posar un pot de pasta de dents i deixeu que actuï un minut.

0: sentir...
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
2: Jo, Esperança Sureno.
3: I jo, Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou...
4: Vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell. Vol dir que la vellesa és la font principal dels coneixements pràctics.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Juan Andrés de Molinar.
1: Són de Margalí i són de Moscari. Una eina de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents tres vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua bollida allarga la vida. Els beneficis per a la salut de l'aigua bollida.

0: Llumalló y Canela de Calamillor.
1: Con Nadal de Llumalló.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: pescado estrella, arroz seco mezclado con sainz y caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
4: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
3: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitzi i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
0: Atención! Esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
5: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
6: Una passa darrere, s'altra silenci abans.
7: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 d'esgüell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza d'Esbestià a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esgüell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno. y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sguei a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, Fent Camí.
0: Aquí, Junts fins a Lluc, amb aquesta sintonia fantàstica de les coses del Güell, del grup Güell, Fent Camí. Fent Camí, aquí a Grup 4 i a Ràdio Murta, amb el nostre amic, el president del grup Güell, en Xisco Bausà, en altres. Què tal, Xisco? Bones tardes.
8: Bones tardes.
0: Què tal, com està? Això ja està molt engirgolat.
8: Quan diuen en mallorquí, està a punt de caure.
0: Està a punt de caure, no és així? Jo, lo de caure, saps que dèiem un paret al Sàlcia? Que tu t'agrada? I com va? I diu, tot és bé i mal de caure.
8: Sí, ten raó.
0: També se deia, no?
8: És que és dichós, jo me'n recordo que hi havia un programa de quan hi havia Antena 3 Ràdio, sí, fa anys, sí, que deia que dichós són de tot Europa iguals.
0: Ah, sí? Sí. És a dir, lo que no, ses dites que nosaltres escoltem a Ràdio Murta, dites i refranys en mallorquí, vols
8: sí,
0: dir
8: sí, sí,
0: que per Oslo...
8: Alemanya, això, són el mateix.
0: No sé, jo.
8: És la sabidoria del poble.
0: Ah, molt bé. Bé, veus, això té una lògica. Sí, perquè... una lògica. Lo que és lògic és l'èxit que està tenint la marxa del Güell i Capeu, però reconec que me sorprèn a jo i tot en les inscripcions, que cada vegada n'hi ha més. Compte-mos, Xisco, tu que estàs, que ho toques en les teves mans, amb els teus col·laboradors i voluntaris, allà, i que tenim el rei en Jaume que mos vigila, com et sa cosa?
8: Pues mira, aquesta enguany hem començat una setmana antes, per mordador de dia primer d'agost, que el xerrarem. Normalment, els dos dels primers dies mos tocàvem en nas, per sí, exemple, sí, grau, sí, que després sí, marranyes... Sí. I el primer dijous que van començar a triar, que hi havia 30 persones esperant. No han aturat cap dia.
0: Ja m'ho diràs.
8: I cada dia hi ha més voluntaris. I enguany han tingut unes coses molt guapes, que han tingut persones de Mata i Mèixer i Gòrria que han vingut a ajudar-nos i fer inscripcions.
0: Que bé.
8: I a més ho passen bé. I no els sent més contents encara. Jo enguany que el cul, perquè tu saps que entre l'any passat i l'altre varen doblar després de la pandèmia, i enguany jo crec que passarà un 20% més que l'any que ve.
0: Uau.
8: És a dir, l'acord va bastant bé, tenim un gran apoi, com tu saps, les institucions, donam enguany camisetes com sempre...
0: El merchandising, que se sí, diu, sí.
8: Sí, gorra del Mallorca, perquè enguany anem amb la gorra del Mallorca, la Mare de Déu, que mos doni una maneta...
0: Per pujar primera.
8: Per pujar primera.
0: Que només aquí hem estat un any a l'infern, diu.
8: Exactament, exactament. És a dir, que és una manera de pujar a Mallorca, que també és mallorquinitat.
0: Mallorquinitat i mallorquinisme. No
8: exactament, exactament, que és el que nosaltres deim, també. I molt bé. Tu saps que jo sempre només... que em tinguin més orgullós és l'equip humà que tenim.
0: Se te nota, però cada vegada més,
8: Sí, sí, no, és que cada vegada és que disfrut més de veure aquests voluntaris que hores seues es dediquen a les altres i ja que fem més coses socials encara més, això és molt important. Ten en compte que ara farà en Guaima per aquest tercer any que tu en els grups de seguretat nostre, que mos han felicitat, la autoritat, per lo bé que ho fan, els nostres grups de voluntaris que han sabut actualment, anem perfeccionant sempre, i aquest, gràcies a aquest equip humà tot funciona com un rellotge.
0: Però a part, que tu vas fent amb el teu equip, amb en Pedro, en Andrés i tots els teus, amb els voluntaris i més, estàu fent més contactes, com tu has dit, i se van afegint. És a dir, de quan fa 8 anys que vares començar, que és quan jo vaig començar en aquesta casa, que si aquesta ONG, que si aquesta associació, que si ara tal, i s'han anat sumant, no han restat res.
8: No, no, és que jo vaig pensar la primera de tot quan vaig agafar aquest barco, que hi ha una associació que fa una cosa en l'any, mo. I fent coses, més coses socials, com saps, i bé, que fem estudiar, també ho poden fer per dues coses, per l'equip humà que tenim, però també l'apoi del Consell, del Govern, de l'Ajuntament, de les nostres empreses. Tot això ho poden fer gràcies a ells, Caixa Colònia. Ara Caixa Colònia en guany me va dir no volen que passeu un calor i perquè en voluntari que estan a taula, pues, aquí teniu dues carpes, Coca-Cola, Eroski, Fonsorda, Cafè Rico, que m'ho dona cafè cada vegada perquè els nostres marxalles pugin cap a dalt. Tot això té una força.
9: Clar que sí.
8: M'entens? I perquè tot sol no fa res. Si no hi ha un equip on no pot fer res. Tenim aquesta sort que, de veritat, que quan deia el prior de Lluc, vaig aprendre molt d'ell. Això és un que podia mort, si no podia viure, jo sempre demano. I sempre m'ho dona alguna cosa. I el que anés llorant, no mama, i després de tant, anés a plorar.
9: Però la veritat és que la gent, perquè jo, tu saps que m'he entrevistat a molta gent en aquest programa, en el vostre espai, de Grugüell, de Fent Camí, i estan encantats de participar. Sí. Perquè d'aquí quan surten de la ràdio se'n van supercontents d'haver participat, d'haver col·laborat, i se senten, inclús com els voluntaris, que tu saps bé, com les marques importants, útils i contents de participar.
8: Perquè fem una cosa que crec que és molt bo, que és família i humanitat. I això és l'important, perquè al final la persona humana necessita més contacte humà. Molt guapo el WhatsApp, el que
9: sí.
8: Tu vulguis, però
9: es cuerpo a cuerpo, es tu a tu.
8: Això és important. I tu ets una persona que ja fa un parell d'any que col·labores amb nosaltres i quan vius, has entrevistat i veus que el güell no té cap color de cap classe.
9: Està clar.
8: Fent cas a tothom.
9: Està obert a tothom.
8: Fent cas a tothom i tothom el fa cas a nosaltres.
9: Això és important. Molt important.
8: Una mà rentes altra i s'adut la cara.
9: És molt important.
8: I això és molt important, aquest son. I després, en guany, prendrem unes medides més de seguretat, que això ens ha aconsellat el grup de seguretat nostre, que és que a la plaça, a les 10, tancarem les inscripcions i a les 11 tancarem l'entrega de material. Per què? Molt senzill. L'any passat eren les 11:30 i encara han entregat material.
9: Han de prendre els errors, no?
8: Exactament. I això ens perjudica perquè el cotxe de cierre no pot sortir fins que no sortís res. I això ens perjudica perquè hem de pensar que també tancant les carreteres i el menys que volen fer és molestar ningú. I tenim uns horaris, i aquests horaris s'han d'obrir, s'han de tancar o s'han de tancar i s'han d'obrir. I això són medides que a la llarga beneficien a tothom. Seguretat, seguretat i seguretat.
9: És una prioritat per tu i pel grup, i hem tingut aquí a mandos de la Guàrdia Civil i a gent de la policia, hem tingut a pal·les, hem tingut a regidors, i la gent va tots a una. I a part amb un companyerisme, i com hem xerrat aquí, amb una germanor que ja la tenen els marxaires, però aquestes institucions, amb les empreses, amb els voluntaris, amb la directiva, amb nosaltres, se nota. Se nota que anem a lo mateix, que tot vagi bé sense incidències i que sigui un èxit i una alegria, no és així?
8: És com un equip de futbol.
9: Tal qual.
8: Un bon porter, una bona defensa, una bona mitja, una bona delantera.
9: Tal qual.
8: Si un d'aquells mos falla, ja no guanyem.
9: Morta. Conta-mos, perquè enguany, maldament, sempre tens present, teniu present a tothom, però sempre que xerrem amb gent d'ONGs, d'associacions, li dones molta importància, ara més que mai, a gent, per exemple, amb problemes, amb algun problema de qualsevol tipus de vulnerabilitat, però en aquest cas, o discapacitat, però en aquest cas, molt centrat, maldament tots, evidentment, són benvinguts, amb persones amb mobilitat reduïda. No és així?
8: Sí, tu saps que fa 2 anys els grups Invencibles van participar, i en Nico, que és una persona també molt social, que fa molt de feina amb aquestes persones, me'l va dir, Xisco, no tenen arribant fins a Virgen de Lluc, però tenim gent que vol pujar més endavant. Què passa? Que tenim el problema com tornar darrere. Amb això, doncs, me'l van posar en contacte amb la conselleria d'Afers Socials, amb Santa Fernández, vaig tenir una reunió amb ella, li vaig explicar el cas, i vaig dir, no hi ha cap problema, vos apoderem, i enguany vos posaran 2 microbuses adaptats per a aquestes persones, i

0: Jo als 100 metres d'ici ja els faig.
1: Sí.
0: I aquestes persones, és molt guapo veure'ls i saber quin és, que estan
1: participatius,
0: integrats dins la societat.
1: M'encanta.
0: Entens?
1: M'encanta.
0: Enguany han tingut persones de Mater Misericòrdia ajudant-nos a les taules i ells han passat gust, però ells han passat més gust encara.
1: Anem a xerrar, que tu saps que jo m'agrada, no només perquè jo personalment hi participi, però la marxa és el més important, però és que la revela de la marxa, la festa de la sortida, ha coït una força fantàstica, perquè com tu bé saps, ja ho varen comentar, hi ha gent que ve a la revela que per problemes de, siguin de mobilitat, d'edat o de la que sigui, no poden participar, no volen, però venen a la festa i estan amb les marxaires. Conta-mos un poquet, Xisco, en què consistirà la festa, com jo he dit, de la revela, perquè estan recolzant molt a tothom, però especialment amb aquest cas també a la gent jove, a la jovenaia.
0: Aquí en Guai m'ho plantejat una cosa que és apoyar la joventut nostra, que és una joventut molt bona, el que es critiquen perquè sempre fan renou dolents, en canvi és bo no fan renou. I enguany, els nostres bolers mallorquins no poden faltar, el nostre grup de zumba no pot faltar, i també hi haurà un grup juvenil, que hi ha dos grups, que són uns estan els dos, i gent molt jove, de 14 a 16 anys, perquè també hem d'anar a demostrar, ara m'ha surt la paraula, es posa aquesta gent jove, aquest grup de joves...
1: Dóna-li aquesta oportunitat.
0: Correcte, que actuïn. I tu, com has dit, l'any passat vam demanar 15 metres més d'emplai a la plaça, en guany demanem també més, perquè no m'agrada aquesta gent. I la joventut és molt important, perquè són els que ens paguen les nostres pensions.
1: Així de clar. Els grups que han tingut aquí a la ràdio, que coneixem, són LD, en Laura Mir i en David Tarque, i després també en Laura Mir i en Maria Moral són part del quarteto de Second Signal, però això a part de més coses.
0: Sí, després també tu veuràs tu. Supos que no cantin molt malament, perquè si...
1: Canten... No ha de ploure, t'imagines?
0: No, però si volguem, m'ho aniria bé, perquè faria...
1: refrescar,
0: això. Això és molt important. Jo crec que hem d'apoyar la nostra joventut, perquè tenim una joventut molt ben preparada i ens hi falta molta il·lusió. La il·lusió que teníem nosaltres, que anàvem de menys a més, avui no la tenen, i hem d'apoyar aquesta joventut, perquè està molt preparada i tenim una gent molt bona. El que passa és que quan no fa renou no surt.
1: Sí, clar.
0: I els bons al·lots deien el poble aguanta fins que aguanta. I aquesta joventut l'han d'apoyar i si algú pot apoyar la joventut com apoya les persones majors amb activitats i persones de tota classe, això és molt important, crec jo.
1: Per anar acabant, Preci, compte-mos que jo sé que ets una persona agraïda com... Hem de ser, com hem de ser sempre, col·laboracions que tenim i que hem tingut.
0: Molt bé, doncs, pues, Govern Balear, el Consell de Mallorca, que és el màxim col·laborador que tenim institucional, ajuntaments, Caixa Colònia, Coca-Cola, Eroski, Font Sorda, Café Rico, que amb tot molt gent, que li també ens ajuda, i això és molt guapo, la naviera que fa del Cudi a Ciutadella, ens ajuda amb els voluntaris, i això és molt important, aquesta gran col·laboració, igual que tinc presumit sempre de l'equip humà, també puc presumir que tant el conseller com el govern, com el ajuntament, ens apoyen bastant, que aquesta colònia de cada any ens apoya més, enguany, me'l va dir, no volen que passin sol els teus voluntaris i m'ho han posat unes carpes, i aquestes coses pues, són d'agrair.
1: El Mallorca i...
0: El Mallorca, tens raó, sí, Mallorca, perdona que m'he pensat, el Mallorca ja s'ha estat 100 anys que cobren nosaltres, enguany m'ho dona gorres per totes les marxaires, i haurem de demanar a la Mare de Déu que ens ajudi per pujar.
1: Perquè pugi, que només sigui un any a l'infant, com va dir ell. A tots, és que això és un equip, és una pinya entre institucions, patrocinadors, col·laboradors, voluntaris, directiva...
0: També hem d'agrair a la nostra Guàrdia Civil de Tràfic, a la Guàrdia Civil, a la Policia Local dels Pobles...
1: Fan bona feina.
0: Protecció Civil, que ens ajuden molt...
1: I entre ells

0: 964-203-674.
1: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

0: fomentar la frontera.
1: Hola, Manu. I volta a dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té ales, vola, i qui no, redola. Tenir d'abès facilita les coses.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
2: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
3: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
2: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
3: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
2: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A... amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: a menjar aigua de pa. No me'n pet, deixar la Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el fotògraf mallorquí Josep Planes Montanyà va dirigir un western a l'any 1951 i que el seu títol era Sucedió en Texas?

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Dura, dura.
1: Sí. M'ho ha dit sa veïnada que en sap, que en sap un tros.
0: Gràcies, senyor.

0: Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Guants de pell. Si teniu un guants de pell, penseu que les podeu fer nets per el senzill procediment de fregar-los amb farina ben eixuta.

0: Montaña y Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'amo fa el mosso i el mosso fa l'amo. Si se sap manar, és més fàcil obeir i viceversa.

Porta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

0: soy Mercedes del Coin de Enrebasa.
1: Ya son acá tira campestilla.
2: Son aquí tolines de Manacá.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Torrada més gustosa. Al vespre, abans de preparar una torrada, col·loqueu la carn per torrar dins una palangana coberta amb ceba i oli d'oliva i un poc de pebre. El dia de la torrada, la carn estarà molt més gustosa i tendra.

0: Anem a Cabana de Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

0: Som en Miquel de Manacor.
1: Artur Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Renta vaixelles sense olor. Quan aquest electrodomèstic hagi agafat males olors, el millor que se pot fer és deixar de dins durant tot un vespre mitja llimona.

Coneguem les nostres dites i refrains. Qui molt camina, poc camina. Recomana no precipitar-se en les decisions per no haver d'empenedir-se'n.

0: Són la Margarida Martí de Buja.
1: En Aires de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem decir ja que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!